0: Així estem, així continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco, Quique Rodríguez i Raül Puchol, i per suposar que sí, ens encanten, ens enxissen el 5 d'octubre, perquè això significa, al ser dilluns, que no estem al Real Casino Antic de Castelló, que no estem a l'Ino Gastronòmic, i estem en un programa més que especial, que ja és tradició. Són les festes en honor a la Mare de Déu de la Paciència, són les festes d'Orpesa i és el dia de... les paelles en plural, perquè no sols la gent d'Orpesa està cuinant les seves paelles principalment a la llenya i se junten en un lloc per poder degustar-les, sinó que també està i protagonitzarà avui el Gastro Experiencias for Vedat Mediterráneo el xef Becerra cuinant una paella per a més de 1.000 persones que segueix sent gratuïta. Rafael Alberdi Roca, alcalde d'Orpesa, bon dia i gràcies per convidar-nos a estar un any més així.
1: Molt bon dia, no podíeu faltar vosaltres, aquestes paelles ja és tradicional que vingueu així i presenteu el programa des d'Europesa i sobretot el dia gran que és avui, quan tot el poble hi ha dinar al carrer, quan tot el poble s'està fent les seves paelles i conforme es dic, aquell que no s'hagi fet la seva paella, el xef Ferranet ahir prepara més de 1.400 racions.
0: I no feu pagar ni un euret per...
1: Ni un euret. Només es fem patir un poc perquè tenen que fer cola, no?, per replegar, perquè com has vist ja s'ha format la cola i falta encara, fins a les 2 no estarà l'arròs.
0: I que doneu arròs, el plateret, el cobert i...
1: Sí, i després vi. Plat d'arròs, vi, i les taules i les cadires estan allí muntades per tots aquells que no tenen les seues colles, les seues quadrilles d'amics, perquè tots els que tenim quadrilles o colles muntades estem a la nostra esquena, estan tots que això se fan a la seva paella i això no van a estar paella ja.
0: Recordem que ha dit que és el dia important, més popular, més moviment, encara que el dia important, evidentment, si li sent el que acaba de dir l'alcaldessa perpètua d'Orpesa, el cessa, eh?
1: No, volia dir el dia més important per la gent, que, perquè ja l'acte central se va fer en molt de motiu, va ser, i avui ho dic al periòdic, que en la emoria que va fer el capellà, el nostre capellà José Mí, que va fer plorar a tota l'Iglesia, i després la vesprà va ser impressionant, el traslado de la Verge i l'ofrenda floral.
0: Vostè té que emocionar-se tots els anys quan parla de la Mare de Déu de la Paciència?
1: Sí.
0: Oh, però què va dir? Va emocionar a tot el món?
1: Bueno, pues va contar un cuento que es va emocionar.
0: No, Rafa, està un poc sensible perquè se suposa que són les últimes festes seues com a alcalde.
1: Ja, no és... Sí, així no és, però tampoc m'emocioné per el tema de ser l'últim any, sinó per el tema de la Mare de Déu.
0: La Mare de Déu, que quan era xiquet vos contava l'any passat i era monaguillet, va ser quan van coronar a la Mare de Déu de la Paciència i per això va ser tan important ser ell qui li lliurarà aquesta vara de manament en el nomenament de tota la Corporació Municipal com a alcaldessa perpètua, aquestes festes que tenen lloc al mes d'octubre, que l'oratge com l'han tingut, però no l'oratge així per a les festes, perquè clar, evidentment, Orpesa és un poble mediterrani i això significa que n'hi ha moltes rambles que baixen d'on ha plogut més que així a la costa, a la província de Castelló.
1: Bueno, va tindre prou bé. Nosaltres estàvem, quan vam tindre alerta roja, vam tindre que suspendre totes les activitats públiques, se va tancar el col·legi de l'institut, va ploure molt aquesta nit i jo recordo que vaig estar des de la 1 fins a les 3 del matí a l'Ajuntament perquè s'estan tallant tots els accessos a les playes, però gràcies a Déu no va fer mal. I després el dia del pregó va estar plovent, que va ser el dissabte, va estar plovent fins a les 11 o les 12. Jo en contacte amb Foratge, que li dono des d'ací les gràcies a Hobby, perquè sempre va tenir el telèfon d'Foratge, com he dit, i bueno, a les 12 se va calmar ja el temps, se va baixar el sol inclús a la 1 o les 12 i se va fer perfectament el pregó.
0: Però per tant no ha hagut ninguna malesa en la part de la costa, en la part del que són els desaigües, dels barrancs i demés.
1: Ni una. Com sempre, que tenim que tallar els accessos de Marinador, perquè passa el riu entre Europesa i Marinador, va tindre que tallar també els accessos pel barranquet, un barranc que va per entrar del quartel de la Guàrdia Civil i desemboca a la Praia de la Conxa, però pel resto, el pont també d'ací de l'Avinguda del Mar. Són els accessos a la mar el que se va tenir que tallar, però per demés tot bé.
0: Pues esperem que així continuï. Estem sentint de fons, evidentment, a una xaranga que mos toca la gran noche. Rafael, sí. Badur, vostè una vega actuarà així, no?
1: També. Així hem dut grans artistes. Hem dut a Rafael, hem dut a la Pantoja, a grans artistes, hem dut. Així festes.
0: Al Fari.
1: Al Fari?
0: Fari, que el pobre no va poder acabar aquesta actuació perquè mesos després, molts pocs mesos, va faltar i l'home ja...
1: Va cantar tres cançons i se ho va deixar i als dos mesos crec que va faltar.
0: Bueno, Rafael Alberdi Roca, parlàvem al mes de juliol a motiu de les festes en honor a Sant Jaume. Ara estem en les de la Mare de Déu de la Paciència. Parlàvem entonces de la gran programació que hi ha tant de la regidoria de festes com des de la regidoria de cultura, la regidoria de turisme, com anava a ser l'estiu. Estaven molt contents del mes de juny. Ja oficialment estem a la tardor, ja ha passat l'estiu. Quin balanç és el que es fa en Orpesa d'enguany?
1: Si és en tema turístic, ha sigut, bueno, han batut tots els rècords que devien estar ara de gent, de turistes, de visitants. Enguany ha sigut una cosa per de més. Enguany ha sigut, i com el temps ha acompanyat, inclús en este mes de setembre, fins a finals, jo he baixat els diumenges en el cotxe a la Playa de la Concha per pegar una volta i he vist la Playa de la Concha, però bueno, a tope. O sigui, no sabia, no em pensava mai en la vida que en el mes de setembre finals o primers d'octubre n'hagués tanta gent a la Concha. A la Concha i les altres playes,
0: O sigui que tota la promoció que es fa és bona i així va a seguir fent-se.
1: Va a seguir fent-se. Es comencem el recorregut de les fires ja en el 1 de novembre, en la fira famosa de Tots Sants, en Constantina, i a partir d'allà ja a Valladolid, a tots els puestos que normalment hem anat.
0: Parlàvem també del que va ser el dia d'abans, la reinauguració, la reapertura d'un centre lúdic, termolúdic, hotel que estava fent-se. Vam tindre també l'altre dia l'oportunitat d'estar a l'altre extrem perquè això estem parlant d'Amplari, estem parlant de Magic World. Vam tindre l'oportunitat d'estar també a la zona de la Renegà, amb motiu no va poder estar ningú de la Corporació Municipal de l'Ajuntament d'Orpesa, encara que van ser patrocinadors de l'esdeveniment del 20 aniversari de AD Comunica. I la veritat és que el que està creixent sosteniblement en la Renegà és brutal pel futur.
1: Sí, si ha parlat gent, la part sur del terme està creixent i ho sé molt, que van demanar disculpes perquè és que ens posen tants actes a la setmana i al dia que de tot no podem acudir. Però bueno, sí, donar gràcies a tots els empresaris estos que estan invertint perquè creuen en Europa i creuen que serà el futur el que estan fent, tant a la part sur en el tema d'allí d'on estan les tortugues que tots nomenem, que van a fer un hotel allí també impressionant, com a la part nord, el tema de Magic World, o sigui que és d'agrair tots els empresaris això, que venen a invertir, venen a posar diners i venen a donar treball.
0: Doncs així està el resum del que és el principal motor econòmic seguís en lo d'Orpesa, com és el turisme, en gent que vol invertir i que seguirà invertint. Dia que està creixent sosteniblement, més que creixer en quant a volumen, la qualitat. Hi ha molts esdeveniments a nivell nacional i internacional que no són notícia, però que estan produint-se, de grans empreses que venen a Orpesa a fer les seves presentacions de producte, els seus congressos de directius.
1: Perquè tenim ja les condicions, tenim les instal·lacions per fer aquests congressos. O sigui que i cada viatge va a més. Va a més de que s'està obrint hotels ja d'una categoria especial perquè donar-hi, no sé, més caché a Orpesa.
0: Bueno, pues ens alegra perquè el creixement sempre és bo, si és sostenible, són inversions i, evidentment, com diem, es viu del turisme. Estem en el programa especial en honor a la Mare de Déu de la Paciència en Orpesa, precisament el dia de les paelles, i avui sap que ha hagut un sofregit especial polític que va a canviar l'agenda de, crec que, tot el món. No sé si a nivell municipal li canvia algo o no, el fet de que el president del govern, Pedro Sánchez Castejón, anuncia avui que el darrer diumenge del mes d'octubre, el mes de novembre, darrer diumenge del mes de novembre, tindrem eleccions generals. Això no sé a Orpesa, insistís, sé que Vila-real, per exemple, és el diumenge Santa Catalina, sé que també hi ha una fira molt important a Almassora, una fira molt important a Cabanes, i es trasllada o no trasllada, doncs ja haurà de decidir els seus municipis. En el cas d'Orpesa?
1: No, en el cas d'Orpesa no interrompit res, és una setmana normal, és un diumenge normal, però els polítics estem molt contents que hagin adelantat eleccions perquè és el que fem falta i crec que és el que el poble demana, que s'adelantin les eleccions i que per nosaltres que el poble digui el que vol i no sé, perquè ara estem en un impàs que, no sé, és ingovernable espanyol.
0: Vos teu nota en algo?
1: Pues sí, sí que se note perquè, bueno, inversió zero i el coste sí que és el que ha fet algo aquest any, però carreteres un poc també, però bueno, que se canvie i que per almenys puguem portar pressupost a aprovar i que tot funcione normal.
0: Parlarem del que és esta convocatòria de les eleccions en clau provincial ara en un instant amb Quique Rodríguez i sobretot per aquesta taula especial que s'ha configurat en la que anem a tindre representació per part d'Alberto Fabra. Bueno, ara ho contarem en un instant, ens ho contarà Quique Rodríguez, perquè evidentment l'actualitat és la que prima i tot ha sorgit avui en este anunci que ha fet a les 9 del matí. Ha sigut de les compareixences del president del govern més puntuals, perquè habitualment mos tenia esperant. Bueno, escoltem una miqueta també la festa, escoltem-la. Tenim així a la xaranga, que estàvem fent al nostre costat tot l'ambient, que és fonamental. Avui també tenim tardeo, així, no, alcalde?
1: Avui se dine, se almorre, se amamorrat, se dine, se berine i se sope. Així estem fins a la una, a les dues del matí.
0: Toda una. Bueno, algo més que vulga destacar-nos del que són les festes d'Orpesa i també del que és l'actualitat municipal, alcalde?
1: Bueno, les festes d'Orpesa, el que tinc que destacar és enguany és que este concejal ha posat actes cada mitja hora. No mos dona temps de canviar-nos, no mos dona temps d'anar a casa per res del món, no mos dona temps per dinar, no mos dona temps per sopar. O sigui, acabarem en la llengua fora i en uns quants quilos menys.
0: Quan diu vostè que el culpable de tot això és el regidor, se referís al regidor de Vox, a la vicealcaldessa de Ciudadanos o no, aquí?
1: Me referís al meu concejal, el concejal del Partit Popular, que és el concejal de Joventut i Defensa i Mig Ambient.
0: Per al·lusions, acaba de criticar-lo l'alcalde, jo m'ho prendria molt seriosament, de que els ha posat un acte cada mitja hora i que no dona temps d'anar a dutxar-se, anar a canviar-se, ni absolutament res.
2: Això pot ser, però la gent demana també una miqueta ahí de festeta, no? Jo crec que organitzant-nos hem arribat a tot.
0: És el cumpleaños d'algú i no és el meu, eh? Espereu que farem així, que aplaudisquen.
1: El meu tampoc, eh?
0: Ja que veuré la que organitza una xaranga, regidor. I una traca, clar.
2: Així tot és festa. La veritat que la gent està molt animada. En les previsions meteorològiques que teníem està aguantant com mai mos esperaríem que podria aguantar. Hem pogut traure tots els actes abans i la veritat que dona molt de gust que la gent ho estigui disfrutant tant.
0: Mos ho comentava abans l'alcalde perquè estàvem preocupats pel tema de la pluja. Dintre de lo que s'esperava ha anat tot molt bé per a la programació i per a les persones, en definitiva. Primer per la seguretat de les persones i després per la programació.
2: Sí, matros, jo a tots els dic el mateix, que enguany tenim una filosofia i és que anem a aguantar els actes fins a l'últim moment perquè considerem que les festes d'octubre són unes festes que tot el poble espera durant tot l'any i per tant tenim que mantindre la programació fins a l'últim moment. En cas de que no se pugui fer, pues bueno, ja no te quedes en el mal gust de no haver tingut l'oportunitat.
0: Quanta gent esperem avui així que estigui junta menjant paella a banda del que és el repartiment gratuït que es farà allà a acabar les 2?
2: Matros, calculem que podríem manejar-nos en unes xifres d'unes 5.000 persones. Com podem veure, tenim una plaça prou plena de gent, en un molt bon ambient. I bueno, com deia abans, el dia de paella és un dia que s'esperen moltes ganes i tot el món ho agafa molt de gust.
0: Després tindrem l'oportunitat de xerrar amb les màximes representants. El que és curiós i sempre em crida l'atenció és que n'hi ha altres municipis que estan perdent un poc el que és la presència de les dones. Així tenim dones, majors, joves, festers i, a més, de manera visual ja es pot apreciar també en els festers i alguna vegada en alguna dama el que és la integració al municipi. I acaba la traqueta. La integració al municipi de gent que ha vingut de fora.
1: Sí. La gent que ve de fora és que ja ho sap. El dia de les paelles ja ho sap. Uns porten a taula i se fan la seva paella, però uns altres venen a la paella engegada.
0: No, me referia a la composició de l'acord d'honor dels acompanyants, que l'any passat ja crec que teníem alguna nacionalitat forània. Visualment s'aprecia evidentment que n'hi ha gent nouvinguda i això, David Juárez, crec que enriquís molt, no?, el que és la integració al municipi d'Orpesa.
2: Sí, al final així contem en tots per a poder participar de les nostres festes. Tots són benvinguts a col·laborar i, per supost, a formar part de les nostres tradicions.
0: Què ens queda per viure a banda d'avui? És dir, avui no s'acaba, al contrari, pareix que avui és quan comença tot.
2: Sí, avui, bueno, a partir ja de demà, comencem en la programació taurina, una programació molt, molt completa, també plena d'activitats per als xiquets, concerts, actuacions, discomòbils, també tenim discomòbils, però bueno, sí, principalment a partir de demà de vesprà comencem tant demà dimarts com el dimecres en els Bous al Ravalet, i a partir del dijous fins al dia 12, perquè enguany allarguem les festes un dia més, donat que el dilluns és festiu nacional, pues a partir del dijous ja els Bous a la plaça de Bous en el encierro també.
0: Tenim algun ferro especial?
2: Bueno, venen uns quants, fem desafíos de ganaderies i bueno, concurs de ganaderies, i per exemple, pues bueno, estan entre Germán Vidal, que també, pues bueno, recentment van tindre la trist notícia de que se'n va anar, pues bueno, nosaltres no podíem tindre una millor manera que estigui present també a les nostres festes, i encara que no estigui, pues bueno, el tindrem molt present a d'ell.
0: Últimament està morint molta gent de taurina per l'edat, per malalties, també Gustavo Travers, no sé si el doctor també tenia algun tipus de relació en Orpesa, si li estan fent molts homenatges, perquè és un home que sempre està molt prop de la festa del bou, ramaders, hem tingut esglais, forts i també pèrdues, bueno, pues és llei de vida, no?
2: Sí, sí, sí, bueno, Gustavo ha sigut una persona molt, molt vinculada als festejos taurinos, així a Orpesa, ha sigut el metge de la nostra plaça de Bous durant molts anys, i bueno, pues des de Orpesa estarem sempre molt agraïts a tota la feina que hi ha fet.
0: Orquestes, s'ha gastat molt el regidor d'Hisenda, el regidor de festes en orquestes, o...?
1: No ho sé, no m'ho ha dit, ja ho calcularé després quan ja se vagi pagant.
0: O sea, no vol ni saber-ho.
1: No, després la bronca vindrà després, jo juro.
0: Bueno, però ara són tot arreus i això és més econòmic.
1: Sí, però les discomòbils, no sé si t'has donat compte, que ho ha dit així en un poc de ritintint.
0: Home, jo sí,
1: perquè a les 4 del matí vull que s'acaben, i ell, pues, com va jove, les acabe a les 6 del matí. Entonces els veïns estan detrás de mi, que a les 6 del matí no pot ser, que el ruido es moleste. Bueno.
0: Alcalde, vostè és abuelo ja. La seva descendència quina edat té?
1: 9 anys la xiqueta i 5 el xiquet.
0: Bueno, pues encara li falten uns 7 anyets. D'ací 7 anyets tindrà 16 anys ja, i li dirà que per què ens han vingut tan pront de casa. Ah, que sí, David?
2: Pot ser.
0: D'orquestes com estem?
2: Bueno, pues avui, per exemple, tenim així al recinte de les Paelles a partir de les 4 de la vespre. I, bueno, ja lo que és a lo llarg de la setmana, pues n'hi ha un tributo a la Oreja de Van Gogh, que és, pues bueno, un grup que agrae a moltíssima gent, que reuneix a gent de totes les edats. I, bueno, per supost, els concerts, que també els tenim este cap de setmana, i el concert que fa un tributo, que se diu Rebobinando, en la Unió Musical Orpesa.
0: Ah, això és bo, pues, no?, que també s'implique a la banda de música d'Orpesa en quant a fer un espectacle que segur l'hauran assajat moltíssim i que no és pues, l'habitual, que és acompanyar les processons o altres actes de passodobles.
2: Sí.
0: I Amparito Roca, vull dir.
2: Sí, sí, sí. Bueno, al final és una manera diferent de fer un concert, i que, bueno, quan se'ls va fer la proposta la van agafar amb moltes ganes, i bueno, enguany ja és el tercer any que fem un acte així.
0: Pues ens alegra moltíssim. Quan és, per tota la gent que vulga apropar-se'n?
2: Este dijous, el dijous a les 11 de la nit al Multiusos.
0: I se diu Rebobinando.
2: Rebobinando, un repertori de cançons dels 80, dels 90, del 2000, tant pop espanyol com britànic, americà, o sigui, és un repertori molt bo.
0: O sigui, d'abans de casar-se Rafa Albert.
2: Com?
0: D'abans de casar-se Rafa Albert també toquen cançons.
2: N'hi ha de tot.
0: Alcalde, gràcies per convidar-nos a passar esta estoneta amb nosaltres, que ens encanta poder estar prop del que és la festa, del que és Orpesa, del que és la Mare Déu de la Paciència, i ara, si li pareix, anem a parlar del que és la convocatòria de les eleccions en clau provincial, les eleccions nacionals que ha convocat avui el president del govern, i després seguirem parlant de les festes d'Orpesa amb més protagonistes que s'apropararan a parlar en nosaltres. Gràcies, alcalde, per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies per vindre aquí este dia de les Paelles, i bueno, espero que us ho passeu també bé, la xaranga, o esteu invitats a quedar-vos a dinar, si voleu.
0: Gràcies. David, no te'n vagis molt lluny, perquè ara xerrarem també amb les reines i seguirem parlant del que és el món de la festa Orpesa.
2: Molt bé, perfecte.
0: I Rafa Albert, que també ens acompanyarà després, perquè ens han dit que ve una visita molt institucional, i si és possible també l'acompanyarà l'alcalde d'Orpesa per estar així amb nosaltres en este dia de les Paelles que estem vivint en COPE Mas Castellón. Ara passarem al format Mediodia COPE, però però abans, en un instant, evidentment, avui no és un dia qualsevol.